0: Dijous 15 d'octubre del 2026, comencem amb la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 27 graus de màxima, 15 de mínima, vent del sud a 10 km hora, que desapareixerà per la vesprada. Majorment solellat, amb intervals nuvolosos, que seran més visibles tal i conforme avance la jornada. Demà quedarà solellat, però el cap de setmana serà inestable. Índex ultravioleta en nivell 4. Continuem en festes, festes patronals de la Sagrada Família Santíssim Crist, festes també del Cristo del Calvario, del barri Carbonaire, que per cert, avui arrenquen en les exhibicions taurines a les 6 de la vesprada i a les 10 i mitja de la nit. I en les festes patronals, a la seguida repassem la programació d'uns dies, com en guany, que ens han dut uns atípics dies festius consecutius, com ahir recordava el regidor de festes Ximo Zorrilla.
2: Quan teníem que decretar el dia festiu local per a enguany, el de Sant Vicent estava clar, era el dia 13 d'abril, si no recorde malament, però clar, teníem el problema de que el dia de la Sagrada Família caia en festiu nacional, que és algo que a la Sagrada Família ens passa algunes vegades quan coincidís, sí, o bé en el 9 d'octubre o bé amb el 12, però vam estar mirant perquè, clar, ja feia temps que això no passava.
0: No passava, claro.
2: Perquè sí que havia ocorregut recentment, ja no tan recentment, va ser l'any 2020, va ser l'any del Covid, quan va donar-se la mateixa coincidència que enguany, el dia 12 va caure en dilluns i el 9 va caure en divendres, però no vam celebrar festes. Com no vam celebrar festes, jo crec que la gent vam assumir que el dia 13 era un festiu més i ja està. I crec que l'anterior vegada que havia coincidit havia sigut l'any 2003. Jo pense que pel que fa a la participació als actes, qualsevol persona que hagi pogut estar per el mesó en estos dies se donarà compte, ha sigut massiva en tots els actes. A totes les hores, la gent ha eixit al carrer, ha participat, hem tingut la gran sort que ens ha fet bon oratge, que a més pareix que a partir del divendres ens torna a entortar una miqueta.
0: I queda encara moltes coses.
2: De dijous, divendres i dissabte en el Santíssim Crist del Calvari i del diumenge una altra vegada en la Sagrada Família, que siguin lo més tranquil·les possibles, o siguin tranquil·les absolutament, i que per tant que sols parlem de festa, que jo crec que és lo més important per damunt de totes les coses, i que la gent, com te dic, participe massivament. Estem parlant de que el dissabte tindrem l'orquestra després de l'Empedrao en la plaça Sagrada Família, una orquestra oberta per a tots i per a totes. El dissabte també serà el dia gran de les festes del Carbonaire, a missa popular, pujada del bou, tirada per cavalls, i bueno, són moltíssims, com te dic, els actes que encara ens queden.
0: I queda sobretot el tancament de bous al carrer enguany, el dissabte 24 i 31 d'octubre. El regidor revisa la documentació estos dies abans de donar el vistiplau a la que serà la festa, com sempre és el Roc que tancarà temporada de bous al carrer en la vall. Però de moment estem en les festes patronals de la Sagrada Família i Santíssim Crist. Avui l'exposició recordant Arcadi García i Sanz, el sopar de Caldereta, el concert del TIAC, des de la Comissió Maria Serra ens ho recorda.
3: Per la vesprada de l'exposició i seguidament pues, farem el sopar de Caldereta en la plaça de la Sagrada Família. Uh-huh. I hem aprofitat enguany també un altre canvi de ficar el concert del CIAC darrere del sopar, perquè pues, al final creiem que si juntem el que són dos actes culturals més diferents, que un és més per la part gastronòmica i l'altre més musical. Sí. I bueno, a veure si la gent també respon, i després del sopar pues, també vol quedar-se i ens acompanya. I després, pues, bueno, seguim en el divendres en el Correbars, que finalitzarà en el carrer Fàtima, darrere de la seu social. Sí. Amb una actuació musical que patrocinen els Amics de la Regina. Bueno, i el Correbars ho patrocina la Penya per Sempre, que ja fa uns anys que patrocina aquest acte especialment. I bueno, després ja ens encarem de nou cap al cap de setmana.
0: Actes que recordaran a Arcadi García Sanz esta vesprada en les festes patronals, amb la participació de la Societat Cultural Amics de la Vall. Parlàvem amb la presidenta Roser Diago.
4: Arcadi García i Sanz, 7 dies desvelant una vida, o sigui, donant a conèixer a aquest personatge de la Vall il·lustre i investigador reconegut. perquè ell també va ser professor de l'institut uns anys i de la UGI, per supost, i ho recordaran, no? I ahir el que vull un poc ficar, incidir, és en la qualitat humana que tenia esta persona. O sigui, tu, una persona molt senzilla, que podies estar al seu costat i parlar en ell tal si eres una persona molt jove, com si eres una persona major, com si eres una persona que tenia una cultura popular, com si el que siga, no? I això, pues, el fa que el reconeguem especialment, no? Quan se va reivindicar el nom de la vall, uh-huh, estàvem en la Fira de Sant Vicent.
5: En Caixa La Vall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa La Vall, siempre al teu costat.
0: I esta setmana tan festiva en la Vall també serà important per a un baller, però en Tenerife, en Rafa Quirán, que disfruta del seu bon moment en esa interpretació, primer sopranista en Espanya en interpretar el rol de Querubino en las bodas de Fígaro.
6: Del Querubino, que efectivamente es la primera volta que en Espanya en un gran teatre representa un home, perquè normalment el Querubino, que és un paje, és un jovenet que està com descobrint la sexualitat en la condesa, i bueno, li agraden totes les dones. En la trama de la ópera, en realitat és un pequeño Don Giovanni, sí, incipient.
0: Pues enhorabona, Rafa Quirán, que disfrute del momento tan de bol, pogam vore pronte per así, amb totes aquestes interpretacions, i el que vorem a no más a tardar és la Fira Medieval de Mascaré, que se va a presentar en el dia d'ahir. Guillermo Latorre.
7: Cada aproximadament 7 minuts i mig estarà passant algo des del divendres al diumenge. No vos assusteu si esteu anant per la fira pels carrers i de repent veieu a un cavaller per darrere blandint l'espasa i intentant batallar contra algú, o que hi hagi algunes damiseles que estiguen cortejant algun home, etc. Sempre passarà. Mascarell serà un escenari teatralitzat d'època medieval, que és el que sempre hem volgut, no? Retrotraure a tota la gent que vinga a Mascarell al segle XIII, a la fundació del Regne de València. Enguany tindrà especial vinculació en Jaume I també, i en els nostres senyors Centelles i Montcada. I el que vull que és això, no? És el que sempre hem intentat fer des de que tinc la fortuna de dedicar-me a la Fira Medieval.
0: Però primer arribarà el Congrés d'Història este mes d'octubre, tercera edició ja.
7: Què millor homenatge li podem fer al 2026 a Jaume I que fer un congrés on vinga la ponència inaugural, la ponència estrella, siga Vicent Vaidal, cronista de la ciutat de València, un dels experts dels que més saben de la història del Regne de València i per ser de Jaume I.
0: I tanquem parlant d'agricultura, perquè Almenara inicia una nova ronda de desbrossament dels camins rurals i més de 350 persones s'han inscrit en les sisenes jornades citrícoles de la Unió Avetxí. Carles Peris.
8: Més de 350 persones s'inscriuen a les sextes jornades citrícoles de la Unió en Betxí, un encontre que se celebrarà demà dijous i divendres, abordant diverses temàtiques del sector, com els nous reptes fitosanitaris, el control biològic, innovació sempre mirant al futur, noves varietats i maneig, i també nutrició, tot buscant una major rentabilitat de les explotacions citrícoles.
0: Les farmàcies de Guàrdia, en Nules, Juan Manuel Arambul, major 60, en la Vall Beltrán, Abast, Poeta Llorenta, 79.

0: Dijous 15 d'octubre del 2026, comencem amb la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 27 graus de màxima, 15 de mínima, vent del sud a 10 km hora, que desapareixerà per la vesprada. Majorment solellat, amb intervals nuvolosos, que seran més visibles tal i conforme avance la jornada. Demà quedarà solellat, però el cap de setmana serà inestable. Índex ultravioleta en nivell 4. Continuem en festes, festes patronals de la Sagrada Família Santíssim Crist, festes també del Cristo del Calvario del barri Carbonaire, que per cert avui arrenquen en les exhibicions taurines a les 6 de la vesprada i a les 10 i mitja de la nit. I en les festes patronals, ara de seguida repassem la programació d'uns dies com en guany que ens han dut uns atípics dies festius consecutius, com ahir recordava el regidor de festes Ximo Zorrilla.
2: Quan teníem que decretar el dia festiu local per a enguany, el de Sant Vicent estava clar, era el dia 13 d'abril, si no recorde malament, però clar, teníem el problema de que el dia de la Sagrada Família caia en festiu nacional, que és algo que a la Sagrada Família ens passa algunes vegades quan coincidís, sí, o bé en el 9 d'octubre o bé amb el 12, però vam estar mirant perquè, clar, ja feia temps que això no passava.
0: No passava, claro.
2: Perquè sí que havia ocorregut recentment, ja no tan recentment, va ser l'any 2020, va ser l'any del Covid, quan va donar-se la mateixa coincidència que enguany, el dia 12 va caure en dilluns i el 9 va caure en divendres, però no vam celebrar festes. Com no vam celebrar festes, jo crec que la gent vam assumir que el dia 13 era un festiu més i ja està. I crec que l'anterior vegada que havia coincidit havia sigut l'any 2003. Jo pense que pel que fa a la participació als actes, qualsevol persona que hagi pogut estar per el mesó en estos dies se donarà a compte, ha sigut massiva en tots els actes. A totes les hores, la gent ha eixit al carrer, ha participat, hem tingut la gran sort que ens ha fet bon oratge, que a més pareix que a partir del divendres ens torna a entortar una miqueta.
0: I queda encara moltes coses.
2: De dijous, divendres i dissabte en el Santíssim Crist del Calvari i del diumenge una altra vegada en la Sagrada Família, que siguin lo més tranquil·les possibles, o siguin tranquil·les absolutament, i que per tant que sols parlem de festa, que jo crec que és lo més important per damunt de totes les coses, i que la gent, com te dic, participe massivament. Estem parlant de que el dissabte tindrem l'orquestra després de l'Empedrao en la plaça Sagrada Família, una orquestra oberta per a tots i per a totes. El dissabte també serà el dia gran de les festes del Carbonaire, a missa popular, pujada del bou, tirada per cavalls, i bueno, són moltíssims, com te dic, els actes que encara ens queden.
0: I queda sobretot el tancament de bous al carrer enguany, el dissabte 24 i 31 d'octubre. El regidor revisa la documentació estos dies abans de donar el vistiplau a la que serà la festa, com sempre, Sant Roc, que tancarà temporada de bous al carrer en la vall. Però de moment estem en les festes patronals de la Sagrada Família i Santíssim Crist. Avui l'exposició recordant Arcadi García i Sant, el sopar de Caldereta, el concert del TIAC, des de la Comissió Maria Serra, ens ho recorda.
3: Per la vesprada de l'exposició i seguidament pues, farem el sopar de Caldereta en la plaça de la Sagrada Família. Uh-huh. I hem aprofitat enguany també un altre canvi de ficar el concert del CIAC darrere del sopar, perquè pues, al final creiem que si juntem el que són dos actes culturals més diferents, que un és més per la part gastronòmica i l'altre més musical. Sí. I bueno, a veure si la gent també respon, i després del sopar pues, també vol quedar-se i ens acompanya. I després, pues, bueno, seguim en el divendres en el Correbars, que finalitzarà en el carrer Fàtima, darrere de la seu social. Sí. Amb una actuació musical que patrocinen els Amics de la Regina. Bueno, i el Correbars ho patrocina la Penya per Sempre, que ja fa uns anys que patrocina aquest acte especialment. I bueno, després ja ens encarem de nou cap al cap de setmana.
0: Actes que recordaran a Arcadi García i Sanz esta vesprada en les festes patronals, amb la participació de la Societat Cultural Amics de la Vall. Parlàvem amb la presidenta Roser Diago.
4: Arcadi García i Sanz, 7 dies desvelant una vida, o sigui, donant a conèixer a aquest personatge de la Vall il·lustre i investigador reconegut. perquè ell també va ser professor de l'institut uns anys i de la UGI, per supost, i ho recordaran, no? I ahir el que vull un poc ficar, incidir, és en la qualitat humana que tenia esta persona. O sigui, tu, una persona molt senzilla, que podies estar al seu costat i parlar en ell tal si eres una persona molt jove, com si eres una persona major, com si eres una persona que tenia una cultura popular, com si el que siga, no? I això, pues, el fa que el reconeguem especialment, no? Quan se va reivindicar el nom de la vall, uh-huh, estàvem en la Fira de Sant Vicent.
5: En Caixa La Vall estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa La Vall, siempre al teu costat.
0: I esta setmana tan festiva en La Vall també serà important per a un baller, però en Tenerife, en Rafa Quirán, que disfruta del seu bon moment en esa interpretació, primer sopranista en Espanya en interpretar el rol de Querubino en Las Bodas de Fígaro.
6: Del Querubino, que efectivament és la primera volta que en Espanya en un gran teatre el representa un home, perquè normalment el Querubino, que és un paje, és un jovenet que està com descobrint la sexualitat en la condesa i, bueno, li agraden totes les dones. En la trama de la ópera, en realitat és un pequeño Don Giovanni, sí, incipient.
0: Pues enhorabona, Rafa Quirán, que disfrute del momento tan de bon, el pogam bone pronte per así, amb totes aquestes interpretacions, i el que veurem a no massa tardar és la Fira Medieval de Mascalé, que se va presentar en el dia d'ahir. Guillermo La Torre.
7: Cada aproximadament 7 minuts i mig estarà passant algo. Des del divendres al diumenge, no vos assusteu si esteu anant per la fira pels carrers i de repent vegeu a un cavaller per darrere blandint l'espasa i intentant batallar contra algú, o que hi haguen algunes damiseles que estiguen cortejant algun home, etc. Sempre passarà. Mascarell serà un escenari teatralitzat d'època medieval, que és el que sempre hem volgut, no? Retrotraure a tota la gent que vinga a Mascarell al segle XIII, a la fundació del Regne de València. Enguany tindrà especial vinculació en Jaume I també, i en els nostres senyors Centelles i Montcada. I el que vull, que és això, no? És el que sempre hem intentat fer des de que tinc la fortuna de dedicar-me a la Fira Medieval.
0: Però primer arribarà al Congrés d'Història este mes d'octubre, tercera edició ja.
7: Què millor homenatge li podem fer al 2026 a Jaume I que fer un congrés on vinga la ponència inaugural, la ponència estrella, siga Vicent Vaidal, cronista de la ciutat de València, un dels experts dels que més saben de la història del Regne de València i per ser de Jaume I.
0: I tanquem parlant d'agricultura, perquè Almenara inicia una nova ronda de desbrossament dels camins rurals i més de 350 persones s'han inscrit en les sisenes jornades citrícoles de la Unió a Betxí. Carles Peris.
8: Més de 350 persones s'inscriuen a les sextes jornades citrícoles de la Unió en Betxí, un encontre que se celebrarà demà dijous i divendres, abordant diverses temàtiques del sector, com els nous reptes fitosanitaris, el control biològic, innovació sempre mirant al futur, noves varietats i maneig, i també nutrició, tot buscant una major rentabilitat de les explotacions citrícoles.
0: Muchas gracias de Guardia en Nules con Manuel Arambul, Major 60 en la Vall Beltrán, Abast, Poeta Violenta 79.

0: Repàs setmanal d'actualitat municipal baix l'òptica de l'equip de govern.
1: I en este cas, és com un repàs del qual solem fer, pràcticament serà mode de previsió, de recordatori d'algo, perquè, clar, és que venim d'uns dies festius que per a què? Des del passat divendres, que era el 9 d'octubre, fins al festiu del dilluns, el dimarts, ahir diem que era un dimecres en sabor a dilluns, per tant, avui què serà? Un dijous en sabor a dimarts? Bueno, una sèrie de coses que tornarem poquet a poquet a la normalitat. Ahir ens deia el regidor de festes, Ximo Zorrilla, que una situació d'este tipus no se coneixia des de l'any 2020, però clar, allí com estàvem en pandèmia i no se podia dir el que se podia dir, doncs quasi que no ens vam donar ni compte. Però si és de l'encontre, no? Marc Seguir, molt bon dia, què tal, com estàs?
2: Pues molt bon dia, Vicent. Pues mira, tornant a la normalitat una miqueta en tots els sentits, perquè a més de tota la setmana festiva que hem tingut, una setmana quasi sencera, també he aprofitat per anar vacances al meu treball i fins avui pues, no hem pogut tornar. Nosaltres hem gaudit d'aquesta setmana de festes, però sou com unes mini vacances ben llargues i ben complides i com dia Ximo, pues, ara tornant a la normalitat, no? Que sempre costa una miqueta més després de tants dies de festa.
1: I tant que costa. No pretén repassar en tu el que és la programació ni del que hem tingut ni del que tenim, perquè saps que això ho fem a diari pràcticament en l'agenda. Però sí destacar alguna coseta ràpida, més de preguntar-te per altres qüestions que també portarà l'època de l'any en què estem, l'inici de la campanya Citricula Mar, de la regidoria en si. Sí destacar que quan arriben festes o per a coses de típics actes, no? Gastronòmics i tal, des de lo dels gotxes, tot reciclables, la col·laboració, en definitiva un canvi de paradigma de que les festes continuaran estant ahí i sempre seran fidel reflexe de la tradició, però home, algo evolucionem i algo guanyem i alguns canvis poquet a poquet afortunadament anem introduint, no?
2: Pues sí, així és, Vicent, a poc a poc se van incluint aquestes xicotetes quotidianitats, no canvis en la quotidianitat que tenen que haver en el que té que veure, per exemple, en la gestió de residus, que hem impulsat, com per exemple el que tu dius, en envasos reutilitzables, no? I hem vist, per exemple, en l'espai gastronòmic d'aquestes festes com les copes eren reutilitzables, les copes de vi en este cas, no? I les podies llogar d'alguna manera i després tornar-les, no? I ahí llevem molts envasos del nostre final sistema de gestió de residus, o per exemple els contenidors de selectiva que ara posem a les festes, doncs, quan hi ha grans esdeveniments, com per exemple doncs, els dinars o sopars en este tipus d'actes. I anem avançant, sí que és de veres que al final, que com tots els grans canvis en la societat, són canvis que van lents, no? I que costen, però al final jo crec que en el suport de l'Ajuntament, de les regidories implicades i la bona voluntat de les festes, jo crec que any rere any anem millorant una miqueta, no? I com dic sempre, amb coses a millorar, però sí que se veu que algunes coses les tenim algo més clares. Entonces, en aquest sentit, content i pagant, no?, de que aquest tipus d'assessoraments i tipus de mesures que s'han anat implantant vagin guanyant i que la gent tinga més en el cap també que se pot fer festa, òbviament, i no deixarem de fer festa, però no a qualsevol preu, i que la sostenibilitat està també dins d'aquests factors que hi ha que tindre en compte, no?, a l'hora de fer activitats festives i grans esdeveniments.
1: Com dia, això més que un repàs d'actualitat setmanal a l'ús és més que res a mode de previsions o recordatoris, però clar, fins i tot això se'ns dificulta per l'horatge. I què tindrà que veure l'horatge? Pues ho expliques ràpidament. Les temperatures que està fent, enguany també està endarrerida la campanya citrícola. Que és on volia arribar jo ara, parlarem a seguir, no de la producció en si, però sí pues dels camins, si van adequant-se, si van preparant-se. Com portem aquest assunt, Marc?
2: Pues mira, ahir, com tu dius, les altres temperatures, avui, per exemple, segur que ho haurà repassat, no? Perquè mirava a EMET, si esperen 26, 27 sí. graus, no?, durant el dia d'avui, i fins al cap de setmana no baixen aquestes temperatures, i com la gent ja sabrà, pues, si les temperatures són altes, la taronja no madura. Entonces, en aquest sentit, les taronges estan encara verdes, i ja ha portat per aquest retras de certes varietats més, més matineres, no? més avançades, sobretot la clemenules i aquest tipus de taronja més xicoteta de mandarines que tenim, que s'hagi retrasat i s'inici en la collita. Però bé, esperem que a partir d'aquest cap de setmana, i no només per la taronja, sinó per a la nostra salut, baixen les temperatures de veres i puga començar ja aquesta campanya, que veurem com se preveu en el terme de la vall, perquè vull recordar que si vam tindre en la primera passada aquesta pedregada que va fer malbé molts camps de cultiu, sobretot en la zona nord del terme municipal, el que té que veure en la ratlla de Nules, i clar, aquests arbres no s'hauran recuperat d'aquesta pedregada que van tindre, i òbviament en aquestes zones la producció decaurà molt fortament. I n'hi haurà que anar veient com evoluciona, i per la part que ens toca, com sempre he comunicat a qualsevol particular, associació agrària, a les cooperatives de treball, no? O en aquest cas Vallfru també, estem a la seva disposició per a arreglar qualsevol camí que tinga prioritat, que tinc que anar a acollir en aquesta zona per a arreglar-lo, i està tota la maquinària a punt per a fer-ho possible. I el nostre bosc camp d'agricultura també, com sempre, també disponible en aquesta època de l'any per anar fent aquests arreglos de camins rurals que tanta falta fa en aquesta època. I per acabar de coordinar-ho tot, també he dit que estem engestint ja la convocatòria per a el Consell Agrari, que teníem pendent, i al final entre unes coses i altres, festes i festetes i alertes, hem tingut que anar posposant-lo, però espero que a final d'octubre ja fer la primera convocatòria d'aquest Consell Agrari i poder dir que sigui aquest ordre de consulta, d'informació i de coordinació a l'hora de com, per exemple, aquests treballs en camins agraris que són necessaris, no? Entonces, començarem aquesta campanya circular, també posant el mateix Consell Agrari que tanta falta fa i que jo espero que al final tinga aquest feedback necessari que fa falta en el món també agrari, per a coordinar-nos en els treballs que fa falta i en totes les activitats que tenen que veure en posar en valor l'agricultura, que tu ja saps bé que jo és el que pensa i el que necessita, entre altres coses, el tema de la vall, no? I en definitiva tot el territori valencià, i m'agradaria dir que tota Europa necessita també tornar, no?, a posar en valor l'agricultura, que forma part de la seva economia, com ho ha sigut antes, no només per termes econòmics, sinó per termes de sostenibilitat, de sobirania alimentària, doncs és necessari, no? Entonces, aquest òrgan farà molta falta i és imperatiu, no? I ho posarem ja en marxa per a que servisca com un impuls més d'aquestes accions que podem fer des de la nostra regidoria i el suport a les persones que tenen terrenys cultivats, incentivar aquells que vulguin posar-los en marxa de nou.
1: A mode de curiositat, Marc Seguer, sé que és un període de temps en què, bueno, totes les administracions del signe que siguen, no? Uh-huh. Estan ja manejant xifres o parlen de coses, uh-huh, esborranys de pressupostos en l'Ajuntament de la Vall. Suposo que també estem un poc en tot això, no?
2: Pues sí, estem ara en procés de passar els primers esborranys de pressupostos. Jo crec que este any s'aprovarà en temps i forma com ho hem fet habitualment, no, en el nostre ajuntament, contemplant mesures noves que no teníem previstes a principis d'any, de posar un exemple per el tema de la restauració de parts del terreny forestal afectats per l'incendi, claro, d'este mes de juliol, tindran una important significació dins dels pressupostos. Això estem treballant des de la nostra regidoria en coses que es poden dur a terme durant l'any que ve, com pot anar avançant, sense perdre vista també que és any electoral i que, evidentment, pues, depenent de les eleccions, però igual hi ha coses que no podrem desenvolupar d'aquest pressupost que aprovarem este any, no? Però a mi no forma part de la democràcia. I bueno, pues és que vinguen, si no mos toca a nosaltres, pues que puguen administrar-lo també de la mateixa manera, no? I en aquesta visió electoral, però sense perdre de vista totes les feines imprescindibles que n'hi ha que fer, que d'una o altra manera se faran estigar qui estiga a partir de maig del 2027.
1: Pues mira, tanque precisament en una curiositat que tinc ganes de comentar-te-la també, Marc, perquè parlaves de l'any que ve, que serà l'any electoral, per supost, i també el proper mes de novembre, per ese avançament de les eleccions, no?, que va anunciar el president del govern, Pedro Sánchez. Això d'alguna manera fa que, bueno, a la gent que esteu ahí ficat en política, que siga, pues, anava a dir dificultat tampoc, no?, perquè, però se viu, però sí que una miqueta més de pressió, perquè teniu la vostra feina ordinària, la vostra feina en política, i a la vegada, clar, també vos requeriran perquè tingueu que estar en campanya. Vos ve per davant un mes apoteòsic, eh?
2: Totalment, totalment, Vicent. Això també ha trastocat, com dic, tota la planificació en tots els aspectes a nivell de carrera de feina, perquè sabem, per exemple, que tindrem un mes de novembre molt mogut i caldrà sumar tots els actes que tinguem de l'Ajuntament, el que tu dius de la feina diària, del treball diari, a aquesta feina extra que té una campanya electoral de tot el que implica. Al final, un partit polític com el que jo formo part, i segur que els meus companys que estan en política, pues al final les eleccions, no?, és com un dels moments més àlgids que té la vida política en si, no?, i el que al final pues fas aquesta campanya, no?, i poses tots els esforços perquè la teva formació política traga els màxims resultats possibles, tindre aquesta representació i fer al final el que te permet és fer aquestes polítiques en les que tu estàs compromès. I és un moment, com dic, il·lusionant, però òbviament també és un moment de moltíssima faena. Si n'hi ha un període durant els anys de la legislatura, és quan hi ha campanyes electorals, suposa un augment de càrrega de faena, d'actes, de reunions, molt més allà de lo que és habitual, no? I això, pues, lo que parlàvem, no, me pareix, fa ja uns dies, que comentàvem la feina que suposa per a un polític, pues, aquests períodes augmenten encara una miqueta més tota aquesta feina que tenim darrere, que, com dic, l'agarrem en il·lusió, però al final pues, també són renúncies que has de fer d'altres qüestions, perquè al final el dia té 24 hores i dona per a lo que dona, no? Però, bueno, com dic, sempre en il·lusió unes eleccions i sense intentar mirar molt per les enquestes i centrar-se en el treball que una formació ha de fer per a dictar els millors resultats possibles.
1: Dijous 15 d'octubre del 2026, Marc Seguer, mil gràcies per haver atès, com sempre, la crida de la SER. Que passes un bon dia.
2: Molt bon dia, Vicent, que vagi molt bé.
3: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
4: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
0: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica. Hoy por hoy, de la tardor.
1: Y en cuestiones de agenda, ya que hemos llegado al Ecuador a la mitad del mes de octubre, vamos a hablar que hoy en Lavall empiezan las jornadas taurinas, por llamarlo de alguna manera. Eso que los aficionados taurinos esto lo tienen muy claro, lo tienen en la agenda, pero no de ahora, de hace tiempo. Para no perderse lo que vamos a poder contemplar desde hoy en las fiestas del Santísimo Cristo del Calvario del barrio Carbonaire. Y agradezco que hayan venido un ratito hoy a la radio a compartir estos minutos en la SER, Carlos Madrigal y Ainhoa Caro. Muy buenos días, ¿cómo estáis?
5: Buenos días, muchas gracias por invitarnos y es un placer estar aquí.
1: Ahora de seguida empezamos, ¿no?, a recordar, ¿no?, que os viene por delante y en el apartado taurino que empieza en el día de hoy. Pero, Ainhoa, ¿te parece que repasemos un poquito todo ese recorrido que ya llevamos de las fiestas del 2026? ¿Cómo está transcurriendo todo? Cuéntanos.
6: Pues está de maravilla. Está... yo tenía miedo por el tiempo, pero está súper bien.
1: De momento el tiempo lo está respetando todo, es algo que se complica al final, que dicen, ya veremos, pero... de momento conforme habíais imaginado, ¿no? O conforme queríais que se desarrollara todo, ¿no?
6: Sí, sí.
1: las fiestas del Cristo del Caronere son muy participativas. Me imagino que este año Carlos Ainhoa van por los mismos derroteros, ¿no?
5: Este año la verdad que sí que es verdad que se ha notado un poquito el puente, pero es lo que tú hablas, es un barrio muy grande, muy participativo, y a la hora de fiesta pues todo el mundo sale a las calles.
1: Que este año se ha dado una circunstancia que no se daba desde el 2020, y ahí estábamos en pandemia y todos los días nos parecía fiesta entre comillas, por decir algo, y claro, este año era una novedad, pero al final sí le ha venido bien, ¿no? Alguna gente que bueno, le pillaba otros años lejos, y este año los habréis tenido, ¿no? Como nuevos.
5: Correcto, así ha sido, por ejemplo, en el acto de ofrenda. Uh-huh. Este año ha sido muy participativo, dado que ha sido festivo local. Entonces eso sí que es verdad que se ha notado, la gente que ha venido a ofrendar ha sido muchísima más de lo que viene siendo habitual.
1: Muy bien. Ainhoa, de todo lo vivido hasta el momento, ¿tú con qué te quedas de decir, mira, esto me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo?
6: Con mi presentación.
1: Con la presentación.
6: Tenía muchas ganas y mucha ilusión de que llegara.
1: Eso era tal cual tú lo habías vislumbrado, te lo imaginabas, y ha sido así, ¿no? Dices...
6: Sí.
1: Ha salido a pedir de boca, ¿no? Que se
5: sí.
1: suele decir.
5: Fue mejor de lo esperado. Porque si recordáis, el día 3 de octubre, día 2, estábamos en alerta roja.
1: De verdad, sí que nos mandaron esa alerta, ¿eh?
5: Y la presentación es al aire libre y pendía la presentación de un hilo.
1: Sí, sí que es verdad.
5: Y
1: que...
5: se pudo realizar el sábado, salió el sol de una forma inesperada e inexplicable. Y pudimos realizar la presentación con total normalidad y salió perfecta.
1: Y a partir de ahí ya salió bien. Creo que hubo el único pequeño cambio que ha habido es también es el tema de lo de Les Albaes, ¿no? ¿Es posible?
5: Correcto, porque al haber alerta cambiamos de día la presentación.
1: Claro.
5: Teníamos el plan B del día 8 y cambiamos el empedrado y Les Albaes a ayer día 14.
1: ¿Y qué dónde está el secreto? ¿Cómo lo hacéis para que año tras año las fiestas del Cristo del Calvario del Carbonaire sea todo un referente, un barrio que rema con una fuerza que a mí me flipa, la verdad? Es que es todo un referente de la manera como se vive, ¿no? La tradición y los festejos en esa zona, Carlos.
5: A ver, es un sentimiento que no lo tienen muchos, que es sentimiento carbonero. El barrio Carbonaire se caracteriza por eso, porque vengas de donde vengas, al final acabas teniendo ese sentimiento que te impregna de ser de barrio y de ser del barrio Carbonaire. Uh-huh. Y luego, pues el trabajo de la directiva y comisión de fiestas, que es incansable. Y además, todo esto se puede hacer posible gracias a los abonados, casas comerciales colaboradoras e entidades que año tras año están ahí al pie del cañón para que Carbonaire tenga unas fiestas al nivel que se merece, ¿no?
1: Muy bien, yo he visto que por aquí ya muchas cosas de gastronomía también ya han pasado, ¿no? Como el tema de las paellas, los centros. Ayer creo que fue un día mucho de visita social también, ¿no? Visitasteis tanto el colegio, ¿no? Como la nueva residencia, ¿no? En Novedad, sí. Que se llama, ¿no? Ainhoa.
6: Sí. queríamos ir a ver el colegio nuevo. Y ahí que los chiquillos... pues también empezarán ya
1: a familiarizarse con la fiesta,
6: claro.
1: que supieran en qué zona está el cole y en qué barrio van. Jornada taurina a partir de hoy, va, que esto yo ya sé que los aficionados taurinos lo tienen clarísimo, pero vamos a recordarlo a ellos y a los que no son tan taurinos, pero que también están al loro y que luego van y acuden.
5: Que luego se dejan caer de casa en casa.
1: Muy bien, Carlos. Vamos a ello.
5: Pues hoy comenzamos los festejos taurinos, una fecha señalada por todos en nuestro municipio. Y empezaremos a las 6 de la tarde con una exhibición de un toro de Jodar y Ruchena, que lo patrocina la Peña del Cristo. Y esta noche a las 10:30 se embolará un toro de la ganadería de Virgen María, que lo patrocina la Peña Lápara.
1: Muy bien. Mañana viernes continúan las exhibiciones taurinas.
5: Correcto, mañana viernes también tendremos un toro a las 6 de la tarde de la ganadería de las Ramblas, patrocinado por la Peña José Luis Arribas. A las 10:30 tendremos un toro embolado de Castillejo de Huebra, de nombre de la Peña al Barrio.
1: Sí.
5: Y a continuación de ese toro embolado tendremos otra segunda embola de la ganadería de José García Guillén y de la Peña Yerraora, perdón.
1: O sea que mañana viernes hay doble embola, por la noche dos toros embolados. Muy bien. Y ahí pasamos ya a conocer qué recoge el programa de fiestas para el sábado. Ainhoa. El sábado,
5: el sábado es el día más importante.
1: 17 de octubre, que habrá que estar pendiente un poco de lo que dice el tiempo, que sí, que sí,
5: el
1: ¿no?
5: El tiempo, pero caiga lo que caiga, ahí estaremos, sí, con aire, disfrutando y saliendo a la calle. Pues
1: vamos a conocer esos actos, ¿no? Para el sábado 17.
6: Por la mañana hay la primera transhumancia para los niños.
1: Transhumancia infantil a las 11.
5: A sí, las 11 de la mañana.
1: ¿Qué es eso de la carrera de cintas? ¿Qué es? De lo pronto, porque creo que es la primera vez que lo ponéis en
5: pues
1: marcha, ¿no?
5: Esto es una carrera, a ver, no es una carrera como tal, es de caballos, donde se coloca una cinta en el centro, en el medio de la calle.
1: Ajá.
5: Y tienen que pasar los caballos con sus caballistas a recoger las cintas.
1: ¡Ostras!
5: Es un acto nuevo. Uh-huh. Con colaboración de varias entidades y varios colaboradores.
1: Sí.
5: El cual está en el mundo del caballo, y queremos probar a ver qué tal, si después de esa primera transhumancia la gente se queda y disfrute de un día diferente, ¿no? Un día en familia y un día en el barrio.
1: Oye, pues pinta muy bien todo esto, ¿no? Es la primera vez que lo vais a hacer.
5: Correcto, estos dos primeros actos son nuevos.
1: ¿Dónde se va a hacer esto, no? En la carrera de...
6: En la calle 8.
1: En la calle 8, a las 12, ¿no? Del mediodía.
5: Sí, a las 12 del mediodía. A las 11 tenemos la transhumancia infantil y a las 12 la carrera de cintas en la calle 8.
1: Y a las 4, bueno, el clásico, lo que se espera ahí, ¿no? La tradicional subida del cajón del toro. Contadme cosas sobre eso, Ainhoa. A las 4 empieza, ¿no?
5: Correcto, es un acto muy esperado. Donde los vecinos y vecinas salen a las calles, llenan el barrio para disfrutar de la tradicional subida, donde comisión, peñas...
1: Ah, ahí también tenéis caballos, obviamente.
5: Correcto. Comisión, peñas, el cajón del toro tirado por caballos y varios caballistas que salen por allí, y nuestra reina y corte de honor vestidas de cordobesa suben por la calle principal del barrio desde la plaza del ayuntamiento, para así darle el broche al día grande, ¿no? A la tarde y al toro de las fiestas.
1: El sábado de cordobesa, Ainhoa, ¿eh? ¿Está todo preparado o qué?
6: Sí, ya lo tengo todo preparado.
1: Ya está. Y ese día, Carlos, también habrá, obviamente, jornada taurina por la tarde y por la noche,
5: ¿eh? Así es. Por la tarde, a continuación del primer toro, tendremos otro toro que lo patrocina la Peña el jueves.
1: Sí.
5: De Torrebreros, de la ganadería Torrebreros. Luego por la noche tendremos el...
1: También es doble por la noche.
5: Correcto, aquí va todo de dos en dos.
1: Sí, sí, sí.
5: Por la noche tendremos el toro de las fiestas, el embolado de las fiestas, una embola muy esperada y muy especial para nosotros. Este año contamos con la ganadería de Fuente Imbro. Y seguidamente se embolará un toro de José Escolar Gil, patrocinado por la Peña Pacharrar, para culminar así las exhibiciones taurinas en el barrio.
1: Y el domingo pues tenéis baile, merienda y el esperado concierto de la banda de música, de la Unión Musical, ¿no? Es lo que tenéis previsto para, bueno, por la tarde-noche, ¿no? Digamos.
5: Así es, para culminar ya lo que son las fiestas, pues nos despedimos al final con la gente la cual ha luchado y ha estado desde el principio y ha formado parte de lo que hoy en día podemos disfrutar, que son nuestros mayores, ¿no? No hay que olvidar que el barrio es un barrio formado y hecho por vecinos y vecinas venidos de otros puntos de España, que al final se asentaron allí, construyeron lo que es el barrio Carbonaire y, como no, su fiesta. Entonces, a esa gente, pues qué mínimo que un día tenga un merecido homenaje con un baile dedicado para ellos, un concierto, una merienda y, para culminar el día, un castillo de fuegos artificiales.
1: Sí, señor, un homenaje en toda regla a esa gente que se lo merece, que, como dice Carlos, lo han dado todo lo que tenían, ¿no? para hacer crecer el barrio y por ende la ciudad de La Valle.
5: No hay que olvidar de dónde venimos para poder ser quien somos.
1: ¿Qué mensaje traslada la reina para lo que queda de fiestas? ¿Qué les dices, Ainhoa?
6: Que vengan a ver las jornadas taurinas. Y
1: que no tengan miedo a nada, que se apunten a todo, de lo que queda todo, que no tengan miedo a la climatología que dicen, no. Que no sé qué y que no sé cuántos, Carlos, no será tanto, ¿no?
5: Pues no, y si llueve para dejaremos caer. Estamos acostumbrados, lo que pasa es que llevamos unos octubres muy buenos.
1: Sí, eso es verdad, sí.
5: Pero siempre ha sido octubre de llover. Son fechas de eso.
1: Y eran octubres de frío, que este año de frío nada, ¿eh?
5: Una noche y ya está. Lo que no podía ser era lo que estaba haciendo esos años y las calores que están haciendo.
1: Pues muy bien, Carlos, no sé si te queda también a ti algún mensaje para finalizar, algo que queráis trasladar.
5: Pues nada, primero de todo, invitar a toda la ciudadanía a disfrutar de las jornadas taurinas, que disfruten con nosotros, que participen, que vengan, asistan a las familias a la transhumancia infantil preparada con mucha ilusión, la carrera de cintas, y que nada, que cualquier fallo que podamos cometer, ya que estamos casi al final de la fiesta, pues pedir perdón de antemano, que intentaremos mejorar todo lo que sea posible, que las críticas constructivas siempre son bien, y que aquí estamos, un año más, poniéndole casi broche final a la fiesta del Carbonaire.
1: A la gente que trabaja se le tiene que permitir todo, casi todo, y hay que perdonárselo. O sea, ya solo faltaría eso, que encima que ponéis el trabajo y que por ende disfrutáis un poquito menos, porque siempre está ese plus, ¿no?, de responsabilidad, que salga bien esto, es. Me falta aquello de última hora, ya solo faltaría que encima no se pudiera disculpar cualquier imprevisto que pueda haber.
5: No, la verdad que está saliendo toda la perfección, está todo el mundo bastante contento, pero siempre se te puede escapar algún detalle, ¿no? Entonces, de antemano, pues siempre nos gusta pedir disculpas.
1: Gracias por la visita y Ainhoa, que tengas un feliz reinado de lo que queda, que lo sigas disfrutando igual de a tope que hasta la fecha. Nos volvemos a encontrar. Gracias y buenos días.
5: Gracias.
7: En Caixa Labai estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labai, siempre al teu costat.
8: Hoy por hoy, de la tardor.
1: Coses que porta l'agenda per esta vesprada de dijous 15 d'octubre, a més de les festes que tenim en dansa. Anem a parlar d'aquesta trobada, d'aquest encuentro de l'Àrbol de les Artes de Crea, que era això de Crea. No és la primera volta, que crec que hem comptat algo al respecte, sí. L'Associació Andaluza para el Fomento de la Cultura, en això ja deuria d'haver-los donat una pista de qui pot ser la convidada, una altra pista, que tenim avui així, en la SER, en este dijous 15 d'octubre. Meritxell Abad, què tal? Com va? Bon dia.
9: Bon dia, Vicent. Bon dia a totes les boniques persones de la vall que escolten i que estan atentes a totes les meues locures culturals.
1: Benvingudes seguint este tipus de locures, no?
9: Sí, sí.
1: De crear, de que penso que combineu ahí la música, la fotografia, la poesia. Així cadascú aporta algo, eh?
9: Sí, sí, com tu dies abans, no és la primera volta que se fa, me pense que és el tercer any o el quart. La primera volta que te va impactar a tu va ser quan l'arbre que vam dedicar va ser el magnòlio, que després ha sigut la garrofera, ha sigut l'olivera, i ara li toca al pi, que també és molt important així en la vall i en les nostres muntanyetes.
1: A més, una foto molt xula, suposo que l'haurà fet Luisa, no?
9: Sí, Luisa té una muntanyeta, que dic jo, i ella és una artista i se cuida tots els abrets, a cadascú té el seu nom, i li vaig dir, fes-me unes fotos d'allí que tenen que estar present i aquests abrets que ens acompanyen.
1: Però això del CREA, Meritxell, que és perquè abarca una mica tot, no? La fotografia, la música, l'aventura, compta'm.
9: Sí, és un projecte multidisciplinar perquè té moltes coses. Té la poesia, té fotografia, té dibuix també, en este cas potser no, però en altres llocs sí que n'hi ha pintures també, n'hi ha escultures que sempre van referides al tema principal. I aquesta associació va néixer fa 3 anys en Còrdoba. I se trata de, vas començar tratant-se de unir totes les disciplines que n'hi ha d'artistes andalusís, i afortunadament això en el primer any se'n va eixir del test i ja abarca, pues, és internacional, perquè igual està en Mèxic, en Toluca, està en Buenos Aires, està en Madrid, està en Barcelona, vull dir jo que abarca nacional i internacionalment tots els artistes que s'unixen a este projecte, i fer-se soci és gratuït. entrant en la pàgina crea, associacióncrea.org, ve la manera de fer-se soci, ja n'hi ha més de 1.500 socis i és gratuït. Així que gràcies a això pots participar a tots els projectes que se fan. Este és un d'ells, un altre és una antologia que també pots participar en la part que tu cregues. Uh-huh. N'hi ha també exposicions que se fan en el nom d'això, i si tu tens poemes que acompanyen a les pintures, pues també pots aportar aquest granet d'arena. Així és que...
1: Fantàstic. Pues este, uh-huh. I este crea d'avui dijous en la Vall Maritxer, en què va consistir? A veure, va.
9: Pues mira, primer te diré el lloc. El lloc és en la pastisseria Guapi, que està enfront de la òptica Esteve, en el carrer Benigafull.
1: Sí.
9: I allí és un lloc molt acollidor, que ja la volta passada, quan vaig vindre els amics de Latinoamèrica, d'Hispanoamèrica, van fer allí un xicotet recital i va ser molt, molt entranyable. I entonces, pues, esta família són molt agradables, estan disposats a que la cultura, pues, siga part també de la jalandria, que tot és precís. I, sí, de la gastronomia. I aleshores, pues, estarem allí esta vesprada i farem això, un recital en el que cada un dels participants vindran i portaran un poema dedicat al pi o al pinar, i després, pues, n'hi haurà música, n'hi haurà fotografia, i la música corre a càrrec del nostre amic Ino Font. Així és que allí estarem, i benvinguts tot el que vulgui vindre. L'entrada és gratuïta i per a disfrutar un poquet de la cultura, que també a xicoteta escala, a petit comitè, se fa en la vall.
1: Per tant, el protagonista de l'àrea d'avui, el Pi. Al voltant del Pi anirà tot, no?
9: Sí, sí. Serà una primera ronda de poemes dedicats al Pi, i després hi ha una altra ronda, si el temps ho permetís, ja cadascú dels participants, pues, un poema que ell vulga.
1: Tu eres la delegada de CREA, así, ¿no?, en castelló.
9: Sí, soc la delegada de CREA en Sevilla, la delegada de CREA así en castelló, i a més soc la secretària de la junta directiva de CREA. Uh-huh. Así que...
1: O sea que ja aneu fent coses d'este tipus, com el que, per exemple, avui se podrà veure en la vall. Aneu fent-ho també per tot arreu, no? Suposo.
9: Sí, els amics que són de Màlaga ho han fet en Màlaga, els altres han fet en Granada, altres en Còrdoba, altres ho han fet en Almeria.
1: I gira tot al voltant d'un objecte, també.
9: En general és la natura en general, però després cada lloc, claro, pues, fa segons el que vol. Jo sí que m'agrada que n'hi hagi un actor principal, en aquest cas, pues, arbres diferents de segons a on estic, pues, que siguin comuns d'aquesta comunitat. Però en general, els demés companys no ho fan tan exclusiu d'un arbre, sinó de la natura o de l'estima o de... Saps? Però jo m'agrada, ja que se diu l'àrbol de les artes, pues, que siga ell l'artista principal.
1: Molt bé, bueno, pues esta vesprada me la recordarà l'altra volta l'horari, Maritxer.
9: Sí, és a les 5:30 en Guapi Pasteleria, uh-huh, enfront de l'òptica Esteve, al carrer Benigafull, i seran tots benvinguts els que vulguin vindre, perquè a més tinc que afegir que a més de participar, de col·laborar la pastisseria Guapi, està també el nostre grup de referència d'amigues i amics de la vall, que va per davant la nostra estimada Luisa Díaz, que ella sempre està disposta a acompanyar-nos en tot.
1: I que ha fet la foto esta.
9: Sí, i diverses fotos que es posarem esta vespre allí també, que són precioses.
1: Vas estar alguna temporada més per la vall o què?
9: Pues no, el dissabte. Dissabte me'n torne perquè tinc un acte molt important, que és el casament del meu fill, bueno, per la setmana que ve. Bueno. Així és que voy contra reloj. Entonces són moltes emocions, però afortunadament esta temporada és tot de coses d'alegria, de crear, d'iniciar noves aventures en la vida i que puguem portar-les a cap.
1: Pues tant de bo, Maritxer, tant de bo, i tant de bo també esta vesprada, pues, ho passeu de categoria, que compartiu moltes, moltes experiències, sempre tot alrededor, mm-hmm, de la poesia, de l'art, que per ser la trobada se diu això, l'àrbol de les artes. Uh-huh. Este CREA que se fa esta vesprada així en la vall. Però no sé si n'hi ha alguna més que vulguis afegir.
9: No, simplement convidar-vos a tots, que l'acte és gratuït, que poden vindre qui vulga i que estarem encantats de rebre'ls a tots i que puguen gaudir d'una vespraeta cultural en un lloc entranyable i que els anfitrions del lloc són unes persones de categoria especial. Encara que són nascuts en la part de Sant Carlos de Bariloche, que tinc amistats allí també molt bones, pues són unes persones que s'han adaptat així i que fan molt bon de menjar i molt bé de pastisseria. Així és que esteu convidats tots a vindre i a gaudir de tot el que n'hi ha allí.
1: A les 5 i mig ja està vesprada. Una cosa més que afegim en l'agenda cultural d'avui dijous. Que vagi bé, gràcies, Maricé.
9: Gràcies a tu, gràcies a tots.

0: a este, obviamente, este trimestre final del 2026, pero sobre todo de cara al futuro, con toda esta serie de trabajos, este mapeado, todos estos resultados que estáis dando a conocer, y en definitiva, el futuro de esa mancomunidad tan, tan preciosa que tenemos aquí.
1: Bueno, pues yo creo que este proyecto nos tiene que servir como punto de inicio de este trabajo que queremos hacer. Quiero aprovechar también para invitar a todo aquel que quiera venir a conocernos, porque al final somos 28 municipios pequeñitos, pero que contamos con una gran variedad y una oferta de patrimonio muy grande. Y creo que bueno, que somos grandes desconocidos aún para en muchas ocasiones la provincia de Castellón, así que considero que esto es una oportunidad para darnos a conocer a través del patrimonio y que debemos de trabajar de manera coordinada y unida a todos los ayuntamientos.
0: El Pintepa, Jessica, puede ser el inicio de más actividades, aunque no tengan ese nombre, y en definitiva relacionados y tendentes a lo que acabas de comentar, ¿no? A darse a conocer de unas tierras que atrapan cada vez que una persona os conoce, en todos los municipios, pero como decías, todavía queda parte de ese desconocimiento. No sé exactamente por qué.
1: Bueno, yo creo que nosotros nos encontramos en una zona, bueno, que estamos como en un punto casi equidistante entre Teruel, Valencia y Castellón. Eso hace que mucha gente que pasa, que nos conozca, pero creo que sí, como te decía, este plan precisamente que hemos obtenido como resultado de este trabajo que hemos hecho a lo largo del año, nos tiene que servir como punto de partida, como punto de origen para trabajar, y además precisamente en dicho plan se encuentra recogido la hoja de ruta que queremos seguir haciendo a lo largo de los próximos años.
0: Jessica Mirabete, presidenta de la Mancomunidad del Alto Palancia, mil gracias por esta información, que vaya muy bien tanto en viernes como en sábado, la Mancomunidad que impulsa este plan para revalorizar patrimonio natural y cultural del Alto Palancia. Gracias y buenas tardes.
1: Muchas gracias.
2: Todos sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico, te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5. En Baiduisó. Pide ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición. Hoy por hoy, del Atardor.
0: En broma, ¿eh? Como aquí que no fans han plantado ya en el Ecuador del mes de octubre. Ha pasado también la Semana Cultural de la Llosa. Ha fet un xocote balanç, però la Llosa sempre té coses que oferir i no s'acaba tot quan passa la Semana Cultural. Alcalde Ximo Llopis, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Heu tingut una Semana Cultural molt interessant, en presentacions de llibres, ha estat per ahí Miqui de Cai també, he vist un xocote balanç, és possible per començar?
3: Sí, la veritat és que bueno, teníem preparat tota una Semana Cultural en la Puigal de Pocis de Segarra i també un dia que anem a fer de lo que és un passeig, no?, per la zona de la Marchal, en les bicicletes, organitzar per el Pacte Territorial per l'Empleo, i aquestes dues coses, mos tocar suspendre-les per el tema de les pluges, de la dana passada, però bueno, sí que poguerem fer pues el dilluns, que van vindre en este cas l'empreseta de Pobla Marjala, en els cavallets i els ponis, i els xiquets van poder pujar els cavalls, els ponis, van poder cepillar-los, i bueno, va estar molt bé per als xiquets del poble. A l'estendemà presentar el llibre de Asolecas, Miguel Ángel, i bueno, també per moltíssima gent que va vindre, perquè ja que Miguel Ángel, pues, la dona Nuri és d'ací del poble, i després a la Sant Demà també pues, bueno, presentarem dos cuentos més, en aquest cas per part de Marisa i part de Yolanda, pues, que vingueren a presentar-los també, i bueno, la veritat que hem tingut ahir, pues, dins la Setmana Cultural, aquestes tres presentacions dels llibres. El dijous per la nit sí que vam organitzar l'Ajuntament un seu cooking, se va apuntar 200 persones del poble al seu cooking, més a part tota la gent que va venir després a veure l'actuació del monologuista Miqui de Cai, Y después el día 9, que sí que era organitzat per els jubilats, els jubilats i pensionistes, se va fer també pues, un dia de paelles, en el que també hi ha ahí pues, quasi 200 persones, i també vingueren l'associació de jubilats de Borriol, que també vingueren així a dinar, i, bueno, i també l'Ajuntament alquilar un trenet, i pogueren veure pues, tota la llosa, el terme, i passaren el dia per així, junten els jubilats del poble, i després ens faran una actuació també musical després de dinar. I ja, però, bueno, pues, tot això és el que hem fet en la Setmana Cultural.
0: Pues dic que la Llosa sempre té coses que oferir, perquè n'hi ha alguna per a este proper diumenge i una altra per a tancar més, però que ara arribarem de seguida ahí, perquè vull preguntar de primer al alcalde, hem vist contar com ha sigut ese derrocament d'una paret del motor de Sant Antoni, si no recordo mal, crec que és a la zona de la font redona. Total, que ho tengo que llevar un poc les runes, no?, per deixar net el camí.
3: Sí, la veritat que, bueno, pues este motor de Sant Antoni ja fa un munt d'anys, no?, al principi d'estar l'alcalde, que la societat, pues realment s'havia ja desfet, no?, i al final, pues ahí realment, por lo que pasa, no?, que trencaven la porta, intentaven entrar dins a robar i tal, i quan ja estava desfeta la societat, pues bueno, pues entonces el president va decidir, de la Junta, pues donar-li a l'Ajuntament que era el motor de Sant Antoni, no?, la caseta que n'hi ha allí, però per anys, però bueno, pues al final, en el tema de les plogudes, pues s'ha afonat el techo, i en afonar-se el techo ens ha caigut un tros de paret al camí que va a lo que són els pouets, de la Font Redona als pouets, pues hem tingut que agarrar la maquinària, netejar-ho, ara estan retallant també les parets perquè no puguen caure, ni fer-li mal a ningú, i bueno, i ahir que estàvem allí en els arquitectes de l'Ajuntament i directors del taller d'empleo i comentant de les concejals, pues també estem mirant a veure què fem ahir, no?, al final, què fem en aquest edifici, pensem que pot ser algo, podem fer ahir alguna actuació bonica que se quede, que la gent puga veure que pues que ahir pues n'hi ha un motor, que enfocar-ho de cara a turisme, ja que estem ahí peleant per a ser poble turístic, i crec que les coses van bé i pront podem tindre una alegria, i bueno, i la veritat que pues, treballant a veure quina opció veiem que és la millor que puguem fer ahí en ixe moto de Sant Antoni.
0: Bé, bueno, pues seguim parlant en este cas d'un altre tipus de obres una miqueta més esperades o anhelades, no? Perquè com va el tema de fer el carrer i ser més ampli, que havíeu comprat una casa, clar, una casa que no havia quedat arribar, òbviament.
3: Pues bé, la veritat és que, bueno, això és un acert, no? La veritat que no és una cosa que portarem a tots el nostre programa electoral ni res, però bueno, les coses venen com venen, i bueno, estar governant pues també agarrem a tres decisions, uh-huh. I la gent, la veritat, que està molt contenta, no? Molt contenta de veure de que l'Ajuntament hagi comprat ixa casa, i més per a destinar una part de la casa a que ara, pues, ixe carreró, no?, que està ahí tota la vida, que simplement és transitable peatonal, que ara, pues, realment l'obrim a que puguem els vehicles passar i tindre millor accessibilitat de cara al carrer Olivera i el carrer Sevilla, no? Per tant, pues, bueno, pues ja n'hi ha expectació de la gent, va mirant, perquè estan ara treballant, retallant les parets i les vigues, perquè està, pues, claro, està pegat a la casa, a una casa, però la té carrer, sí que dona tant a carrer per dalt, carrer per baix, com al carreró, però, bueno, n'hi ha que intentar tirar la vivenda sense fer mal a la casa del costat. I, bueno, i ahí estem. Ara mateix, fa un moment, acaba d'estar en l'arquitecte municipal revisando, y bueno, ya parece que demà viene la máquina, comenzará ya a derribarla del tot, y bueno, y esperen que se derribe y que poquet a poquet se vaya bien ya, ¿no?, y se millora que anem a fer en el poble.
0: Pero que estem parlant del tema de obres i nous traçats, preguntarte també, perquè està ahí, ja tenim pròxim la festivitat de Tots Sants relacionats en el cementeri. Crec que ja no és la primera volta que és este tema. Crec que me vas comentar algo. És possible que aneu a tindre un nou accés al cementeri, però no provisional per les obres que estan fent ahí al polígon del Menarà, sinó per a sempre, alcalde?
3: Sí, ja ho, jo crec, ja ho hem comentat. Jo crec que això ja ho vaig comentar en el seu dia. Així, pues, en totes les obres que ha fet ara Bertolín per el tema del polígono de Almenara, feia falta, ja ho he dit més d'una vegada, la col·laboració de l'Ajuntament de la Llosa per a que realment, però, bueno, pues, ese polígono pogués anar lo ràpid que volien des de l'Ajuntament ara i de l'empresa, degut a que, bueno, pues, l'accés que n'hi ha per entrar en la Nacional 340 al polígono d'Almenar, pues, també afecta al terme de la Llosa, no? Ens afecta tant així com ens afecta tant també per dalt, per l'autovia, no? Per dalt, el que és tenir la gasolinera i l'autovia, que allí també se farà una rotonda més gran, s'ampliarà i se millorarà. I aquests accessos, pues, són els que demanava, en aquest cas, Carreteres de l'Estat, que se tenien que fer en base a lo que és el polígono industrial. I ahí també, pues, Carreteres de l'Estat, que ja portem nosaltres molts anys reclamant a la Confederació el tema de lo que és el pas de l'Àuia per lo que és el barranc de Talavera, que sempre demanaven que s'ampliaren lo que són els dados que n'hi ha en baix de formigó perquè passe millor l'Àuia i tal, pues, bueno, pues, pareix que ara sí que han tingut aquesta consideració que demana l'Ajuntament per a millorar aquest pas, i a la vegada, pues, bueno, com Carreteres de l'Estat vol que hasta la rotonda de la Llosa realment no n'hi hagi ningú accés a lo que és ni al barranc ni al cementeri, pues, bueno, pues el van demanar a l'empresa que ens tenien que fer, pues, bueno, un vial de connexió a lo que és el cementeri de la Llosa. I ja estan en marxa, ja té tota la terra vegetal, parla de ells per a veure si almenys, si no ho tenim asfaltat i acabat, almenys sí que poden tirar-se a orres perquè la gent ja de cara a aquests dies de dos anys puguem accedir ja per lo que és la rotonda on tenim la bandera d'Espanya i la bandera de la Comunitat Valenciana, per ahir a la dreta va el camí recte al cementeri i ja podem accedir tota la gent per ahir i evitar l'entrar i eixir per la carretera. Una millora que també, conforme la gent anar sabent què se va fer, la gent també agraeix, perquè al final la gent podrà anar per la vora de lo que era el bar Xocolate recte al cementeri, evitant tindre que cruzar per la carretera, per la rotonda, el perill que és això, i, bueno, la veritat que poquet a poquet farem un vial i una bona cera i una bona millora per poder anar millor al cementeri municipal.
0: Però que una mena del cementeri, alcalde, crec que esteu també en les típiques feines, no?, dels dies previs de desentrar un poc tot aquell entorn.
3: Sí, bueno, la veritat que nosaltres el manteniment del cementeri el fem tot l'any, perquè tot l'any, pues, la veritat que gràcies que tenim aquest taller d'empleo, això ens permetit molt bé, no?, en tota tots els jardinets i la zona vegetal que tenim, de tindre-ho molt ben cuidat. Però quan ve aquestes fetges, pues, bueno, sempre peguem una repassadeta de pintura, perquè a vegades, pues, de les humitats o de les plogudes, sempre se fa alguna taca groga en lo que és les parets, i, bueno, pues, se repinta de blanquet i se deixa tot, pues, bueno, que estiga ben bonic i ben asseat per aquesta festivitat de dos anys.
0: Ja que hem parlat de taller d'empleo, d'ocupació, precisament, em volia comentar també en tu, perquè si res passa, en definitiva, si tot va bé, seria molt més que probable que el dia 2 de novembre arrencarem una escola-taller, no?
3: Sí, en Xina és la veritat que estem molt contents, perquè, claro, ens han aprovat tres tallers d'empleo, i nosaltres, la veritat que si ho treballem molt, tenim que dir-ho, som un poble xicotet, i lluitar, no?, contra la Diputació de Castelló, contra pobles grans com puga ser Almassora, Burriana, Villarreal, la Vall d'Uso, claro, i veure que nosaltres, sempre que estem en les puntuacions dels tallers, estem els primers o segons, la veritat és que estem molt contents. I, bueno, hem aconseguit tres tallers d'empleo, que això serà contratar 75 persones. També ens han aprovat l'Emerge, que també aconseguim una altra vegada l'Emerge, que molts l'aproven en la localitat, i, bueno, ja anem a fer 80 contratacions en el que queda d'any. Pues, pràcticament, contratar a 80 persones en el que queda d'any, pues, bueno, pues, al final, com sempre, no? Pràcticament el paro en la localitat de la Llosa sempre és zero, i, bueno, i la veritat és que estem molt contents. I ara, pues hem ficat, hem arrencat ja el primer, que és l'escola taller, que la idea és començar el dia 2, este és l'escola taller per a xavals de 16 a 29 anys, per a gent jove, i és un taller d'un any que després pues, pot rogar un altre any, el que vol dir que aquells xavals del poble que entren poden estar 2 anys en esta escola taller. Aixina que compteix ja de poder ficar-lo en marxa, després mirarem a l'altre mes, a veure si en fiquem un altre, i després un altre, i bueno, poquet a poquet anar ficant en marxa aquests tallers d'empleo.
0: I en el que és el plan Impulsa, teniu previst diversos ballats, i sobretot un teix, per la zona on estan els banys, les accions del polifuncional, que vos servirà també de plan B per a moltes coses, vull dir, més d'una utilitat, alcalde.
3: Sí, bueno, les obres del plan Impulsa, el plan de la Diputació de Castelló, ahí hem contemplat 3 obretes, tenim, ¿vale? Perquè al final tenim una obra de 37.000 euros, que serà el ballat de la pista de tenis, que farem les pistes deportives, però no teníem més diners per poder-ho ballar, i també farem el ballat de lo que és la pista de futbol sala. Després l'altra obra de 100.000 euros serà un teixat a la part de la pista exterior del polifuncional, que unirà el teixat, el polifuncional, en el que són els asseos, l'edifici dels asseos. Molt vindrà molt bé que en cas de plouda, que la gent pugui accedir als asseos o a la pista de polifuncional sense banyar-se. A la vegada ens farà sombra quan fem algo de matí en la pista, que no teníem eixa sombra a la part exterior, i a la vegada també ens aprofitarà si fiquem l'orquestra de cara a l'estiu, pues d'alguna manera que si plouera no se banyi l'orquestra i no tindrà que acabar la festa. Millores que cada vegada més anem fent, sobretot en la zona on fem pues, totes les festes del poble, en el polifuncional, que, bueno, que jo crec que anirà molt bé.
0: I vull tancar en 2 qüestions que he nomenat al principi. He deixat caure, millor dit, a l'inici. Estava mirant la previsió de l'horatge per un cap de setmana que donen una miqueta complicadet, però bé, és que ja no sé jo on agarrar-me, alcalde, perquè l'última volta que van anunciar que caia tota l'aigua del món, al final, almenys per esta zona, no va ser així, afortunadament. Dic jo perquè estarà pendent, en funció del que faci l'horatge, el diumenge podreu fer una marxa en bicicleta o no.
3: Bueno, la veritat que hi ha molt barro que es suspendre el dia 3 d'octubre, la passarem al dia 18, i ara, pues, bueno, a veure si l'horatge molt deixa i podem fer esta ruteta turística d'alguna manera a tota la zona de la Marxal, en la que realment sabem que gent del poble ja s'apunta, però també gent de fora, i bueno, i sempre bonic, no? I sobretot ja en esta època de l'any que ja comencen a inundar-se tots els camps de la Marxal, tota aquesta xicoteta albufera, que sempre bonica de veure-la de cara a aquestes fetges.
0: Per la vesprada és possible que teniu previst actuació de titelles, Ximó?
3: Sí, per la vesprada tenim... Nosaltres ja portem 3 anys que entrem dins del circuit de la Generalitat en actuacions culturals, i bueno, i al final tenim una actuació per la vesprà, a les 6 de la vesprà en l'auditori. És una actuació de titelles, ens han dit que és molt bona, i bueno, estan per a majors com per a xiquets, i bueno, tenim aquesta actuació este diumenge que ve.
0: Molt bé, i ara anem a tancar en el que serà el final de mes, també el tancament de mes, dies dissabte 31 i el primer dia del mes de novembre ja, diumenge, en el que heu definit mercat medieval terrorífic, tu ens contes.
3: Sí, la veritat és que l'hem ficat així el dissabte, perquè l'any passat ja aprovàrem, no?, dins de lo que és la fira medieval, el divendres, de fer un dia de fira enfocat al Halloween. Cada vegada són més els xiquets que se disfracen, i cada vegada són més les famílies que participen en el tema del Halloween. I bueno, la veritat que com va ser un èxit, pues enguany hem decidit fer el mateix. No? Pues, inaugurarem la fira per el matí, a les 11 del matí, està la fira en marxa tot el matí, enfocat sobretot la vesprà pel tema de totes les actuacions que farem per als xiquets en el tema del Halloween, i bueno, i el diumenge continuarà també la fira que farem este ese cap de setmana, no? A més, sempre tenim aquesta cordialitat en l'Ajuntament de Nules, que sempre parlem alcalde en David, i mirem sempre quan Nules fa la fira amb Mascarell per intentar no coincidir, no? Ni que no coincidim el mateix fin de setmana per la Llosa i Mascarell. I bueno, pues com ells ho fan el fin de setmana siguient, sí, pues nosaltres ho hem fet este primer, a vegades ells ho fan primer, nosaltres ho fem en el segon fin de setmana, però bueno, jo crec que és un fin de setmana que vindrà molt bé tant per celebrar el Halloween com la fira a la vega.
0: Pues Ximo Llopis, mil gràcies per haver atès, com sempre, els micròfons de la SER, per haver-nos parlat d'esta actualitat. Bé, teniu un mes d'octubre a tope també, molt, molt xulo, molt bonic, i seguirem repassant pues, totes aquestes qüestions, no, que ens arriben des del municipi, que com tu dius, tornen a estar ahí pendents aquests tallers d'empleo a final d'any, segur, de que quan fem el balanç serà un dels municipis i ja veuràs que tornem a traure o a mostrar ahí que s'ha currat moltíssim tot el tema de lo que són els tallers, les subvencions i com dius, que suposo que aquest serà l'objectiu que voleu assolir, no?, de cara a final d'any, que el paro siga pràcticament zero, no?, en el municipi.
3: Sí, jo sempre dic que si la Llosa que no treballa és perquè no vol, no?, perquè realment d'oferta d'empleo n'hi ha molta, alguna vegada em deu que agarrar inclús alguns alumnes del poble del costat o de la Vall o de Xitxe, de l'Almenara, sí, perquè no hubo prou del poble i bueno, i això és una bona senyal, no? Una bona senyal de que puguem oferir nosaltres tant de treball, que la gent al final treballi, que la gent pues, al final guanyi diners, que porten diners a les seues cases i bueno, i d'ahí que cada vegada que tenim una casa en venda o cada vegada que tenim una casa que s'alquila en el mateix dia o a la setmana i ja s'ha alquilat o ja s'ha venut de també pues bueno, de tantíssima gent que li està venint vindre a viure a la Llosa, no? Perquè al final és pues, un poble molt tranquil·let, que tenim molts servicis i que damunt, però bueno, tenim molt de treball en la localitat.
0: Pues sempre són efectivament bones notícies. Ximo Llopis, alcalde de la Llosa, mil gràcies i que vaja bé, bon dia.
3: Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
4: L'Ajuntament de la Vall d'Uixó us convida a viure les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Uns dies per a celebrar les nostres tradicions i compartir la festa amb tota la ciutadania. Bones festes a totes i tots.
5: Hoy por hoy, la Plana Baixa. Vicent Arnau.

0: Recordaron antes ustedes que Juan Fuertes en el Café de la Historia les contaba cosas, anécdotas, vivencias de los últimos ballets de Cuba y Filipinas, que también van a comenzar a escoltar a María Dolores Pradera de este tema de Carlos Cano, que també en serveix d'introducció en el dia d'avui. Volem ja conèixer coses en aquesta segona part del capítol. Juan Fuertes, bona vespre de nou.
1: Bona vespre, Vicent, com va?
0: Ja ens vas parlar d'alguns ballers que varen morir allí, molts per enfermetats i tal, altres que varen poder regressar. Inclusive ens vas donar a conèixer les històries d'algun mal nom, d'algun apodo, en el teu cas el Montenegro era, no?
1: Sí, el tio Montenegro.
0: Molt bé. I per a esta segon part, a veure què mos t'has preparat.
1: Sí, pues recordem pues els ballers que sent xavals se'n van anar, ixos esperdanyers, ixos llauraors que no havien eixit mai de la vall, i de pronte pues se veuen dalt d'un barco, no? I se'n van a l'altra part del món. Ixos desgraciats pues que es va tocar patir tanta misèria, i com vam dir pues en la sang dels més humildes pues se pagava pues per als que els més poderosos pues més o menys com passa ara, no? pogueren estar ahí. Parlàvem en l'anterior capítol del tio Tabalet, que ara pues ampliarem en la entrevista que com dia el mes passat li va fer Ernesto Pérez en el Luxó. Tot a raïl de que en motiu del dia de la Hispanitat del 12 d'octubre de 1954 se va fer un homenatge als últims balleros de Cuba i de Filipines en el Teatro Calderón. Eren 11 excombatients que encara vivien. Allí al Calderón se va interpretar la Jota Ballera, la banda municipal va tocar el sitio de Zaragoza i se van repartir obsequis pues als homenatgeats, que ja tenien una edat, com insistís, veureu en la foto que, o com heu vist en la foto que apareix al Facebook. Després se va celebrar un menjar de germanor, que és precisament la que apareix en la foto. Anem a acabar de contar les anècdotes, la història del tio Tabalet, Bautista Roig Segarra, en eixa entrevista d'Ernesto Pérez Condia, que no te desperdici. Si me permeteu, la vaig anar llegint-la, val, l'extracte, perquè és molt interessant, com dic. Diu aixina: Bautista Roig Segarra, más conocido por el abuelo Tabalet, mote que le viene de su bisabuelo, que tocaba el tabalet o tamboril, es el único superviviente que queda en la localidad, después de la muerte de Vicente Aguilella, acaecida hace unos meses, de aquellos héroes de la Guerra de Cuba. El tío Batiste, con sus 94 años a cuestas, estic parlant de 1967, el tío Tabalet tenía 94 años, estuvo presente en nuestra guerra de Cuba. Nos recibe lleno de alegría y optimismo, y con una sonrisa en los labios. Es un viejo simpático con mucho gracejo que se vale bien por sí mismo. Pase, pase, nos dice. ¿Qué quiere saber de mí este buen señor? Muchas cosas, si no le canso, para que la sepan también los demás. Usted dirá, yo dispuesto. Bueno, gracias, allá vamos. ¿Estuvo usted en Cuba, verdad? Ya lo creo, en la capital. Solo allí, en Cañitas, Callao y Buenacay, puerto de mar. ¿Recuerda el tiempo que estuvo allí? Muy bien, sí señor, 27 meses, responde sin vacilar. ¿Recuerda también la campaña y el destacamento? También. Regimiento número 21, Regimiento 21, primera compañía de Luchana. ¿Puede decirnos algunos nombres de sus jefes? Solo me acuerdo del general Weyler. El general Weyler es que va a hablar el programa anterior, que va a ser el inventor de los camps de concentración, el de la madura. Solo me acuerdo del general Weyler y el teniente Muñoz y el cabo Bolos, que era de Soneja. Vaya memoria. ¿Podría relatarnos su viaje a Cuba como soldado? Ya lo creo. Yo estaba enfermo. Nos llevaron primero a Tortosa. Allí en el hospital me reconocieron. Me dijeron que no podría ir porque estaba enfermo, pero yo insistía, que lo que tenía no era nada. terciana o paludismo. Pues yo quería ir a Cuba. Ya antes mis padres quisieron que fuese de cuota, pero yo quise ir al servicio. Total, que nos llevaron a Barcelona en el vapor Motera y de allí embarcamos a Cuba. El susto fue cuando no veíamos más que agua. Y eran tantas las ganas de ver tierra que las sardinas nos parecían pájaros. ¿Se acuerda de algún nombre paisano suyo? Lo sabía todos, pero ahora el único que me acuerdo es de Antonio Valls, pero había varios. ¿Entró en combate muchas veces? Uf, todos los días. Ahora que matar solo maté a uno, que desde su posición en lo alto de un monte nos insultaba y provocaba, pero todos los días había fuego y emboscadas. ¿Tiene alguna recompensa de guerra? Sí, la Cruz del Mérito Militar al mejor tirador, pero la he perdido, nos dice compungido, igual que se me ha extraviado la cartilla militar que explicaba todo. ¿Creía usted que volvería a su patria? Yo no pensaba en nada, porque yo me decía, los hombres cuando están en el baile tienen que bailar, y eso hacía yo, luchar. ¿Pero tenía fe en volver? Hombre, a veces tenía miedo, y creí que moriríamos todos allí, pero la fe es lo último que se pierde, y esa no la perdí nunca. No estuvo nunca enfermo, no se metió con nadie. Eso sí, se enfadaba y se enfada aún si no se le cree en lo que dice, cuando por el reguero de una montaña iban 200 soldados españoles para hacer frente al enemigo emboscado, y tuvo que ser él precisamente quien acabara con aquel vigía, espía, mal hablado y cobarde, que de un balazo cayó para siempre. Con Beu, la palmera, así, el tío Tabalet menciona que era una montañeta, ¿vale? Uh-huh. Es lo que pasa en la memoria oral, pues el record son los que son. Ya hablaremos algún día de la memoria oral. Pues este es el testimoni de Bautista Roig Segarra, que com dic, és el més complet que tenim, val? Continuem en A3, balleros que van estar allí com Cipriano Expósito de Sant Terencio. Este és el abuelo matern de Vicent Aparici, el exalcalde. Ell ho pot contar a lo millor que jo. Cipriano Expósito de Sant Terencio, que era natural de Burgos. Era obrer i se'n va anar a Cuba pues, també com a soldat de substitució, el que diem de la necessitat, no? Quan, com no tenien altra manera de viure, pues, se venien, no? Com a carn humana. Tenim un altre testimoni que és l'abuelo de Pepe Pasies. És Miguel Pasies Rallo. Miguel Pasies Rallo és natural de Benassal, però va vindre a la Vall de Jove. Treballava en l'agricultura i contava que va estar 4 anys en Filipines. Contava també que viatjant en el barco es donaven un menjar molt ruïn i estava en mal estat. Quan el barco parava en algun port, pues compraven des del moll i quan el menjar arribava a la coberta, pues se llançaven tots com a llops allí, no?, de la fam que portaven. Contava Miguel Pasies que en el viatge feien punteria en la mar i d'ahí traien els millors tiraors. Estant en Filipines, diu que només s'alimentava de fruta pues perquè els barcos no arribaven. Per entonces els americans tenien somès tant a Cuba com a Filipines pues, a un bloqueig marítim, no? De manera que era molt difícil que els barcos espanyols arribaren allí. Van anar a un convent i van demanar als flares que van negar que tingueren menjar. Els soldats van registrar per la força i van trobar un sòtano tot ple de menjar. Només van agarrar arròs i van estar menjant arròs hasta que va aconseguir arribar un nou subministre. Lo demés és ho van deixar allí. Este episodi té visos de verosimilitud perquè la iglesia en Filipines no se va portar gens bé en els soldats espanyols, en l'exèrcit espanyol no se va portar. De fet, n'hi ha per ahí protestes contra l'arquebisbe Nozaleda en València pues, per l'actuació de la iglesia en Filipines, però això és una altra història. Miguel Pasies segueix contant que el 10 de maig de 1899 va a participar en la seva unitat en el sitio de Zamboanga, en Mindanao. Durante el combat va a ser testic d'una ferida que li va costar la vida al general Adolfo González Moreno. O sea, són persones, perquè encara conten més coses, que van ser testics d'excepció de varios fets històrics, no? En aquells moments. Un d'ells és este, la mort del general este. Tot això ho va contrastar Dio, i efectivament estos personatges i estos combats han existit. És impossible, per altra banda, pues que estes persones se recorden d'aixos noms, se s'inventen, no? Vull dir... Clar, fins a cert punt, tot el que contaven té certs visos de verosimilitud, com dic. Va estar allí fins que en juny se va entregar la illa als Estats Units. Podem dir que Miguel Pasies va ser un último de Filipinas Ballero. Tenint en compte que el Tratado de París entre Estats Units i Espanya se va firmar el 10 de desembre de l'any anterior. Un altre testimoni és el de Jaime Peñarroja León, que va passar 3 anys en Cuba, i que tenim el testimoni per la seva família, ja sent abuelet, ja sent molt major, vivien els seus fills en el Carmadai, i per la nit ensomiava en el llit. Conten els seus nets, conten que ensomiava i xillava des del llit, que nos atacan, a por ellos! Li sentia xillar la família. Ja està el vuelo en les seues batalletes. Pues Jaime Peñarroja León, com dia, també va ser un testic d'excepció de l'enfonament de l'Alfonso XII. L'Alfonso XII era un preciós vapor de 123 metres d'eslora. Dic preciós perquè era nou. N'hi ha fotos en la web, si teniu ocasió de veure-les. Era un barco molt bonico, que feia la línia Mediterrània, Canàries, San Juan de Puerto Rico, Habana i Veracruz. Vas començar a navegar en 1888, i els seus viatges van transcurrir els primers anys de la vida en la mar normalment. Pues va donar bons resultats, però els conflictes originats en motiu de la guerra de Cuba van obligar de posar al barco al servici de l'Estat, pues, per a les accions bèl·liques, no? Transportant tropes i provisions allà a ultramar. Me pare sí en Alfonso XII, perquè este precisament era el segon Alfonso XII que estrenaven en poc de temps. El primer va tindre un accident, però en fi, no ve a compte. Continuem en el segon buque Alfonso XII, que va eixir de Cádiz en juny de 1898 en un carregament de vívere, de menjar, pues, en destino, com dia, a la illa de Cuba. Va fer sense novetat la travessia per l'Atlàntic, i ja una vegada va arribar a la mar de les Antilles, en la proa al port de Cienfuegos, pues se va topar en quatre barcos yanquis que estaven allí vigilant l'entrada del port. El barco va pegar la volta en redó i a tota màquina, pues, va aconseguir perdre'ls de vista, i se va dirigir cap al port de la Habana. Va navegar al llarg de tota la costa, i a 9 milles de la Habana va ser descobert per un altre barco americà que li va fer un primer dispar d'avís. De seguida va vindre un altre barco de guerra americà, i en fi, l'Alfonso XII va varar a l'entrada del canal i va començar a cremar-se. Va estar així a 2 dies, li van fer un altre tercer dispar i el van enfonar. La qüestió és que, com dia, pues, Jaime Peñarroja León, ballero allí en Cuba, va ser testic d'este enfonament, també testic d'excepció d'un fet històric com és este. Un altre ballero que també va estar en Cuba va ser José Arnau Arnau. A veure si este era família teua, Vicent.
0: Segur, si regirem, segur.
1: José Arnau Arnau va passar allí 3 anys, i era assemilero. En els machos portava vívers i municions. Contaba que un día en una emboscada le iban a matar dos machos y él va, se va a poder salvar de milagre. Un altre ballero va ser Manuel Aguilella Salvador, que era el company del tio Tabalet, el company dels codonys que parlàvem, sí, que parlàvem en el programa anterior. Va estar també en Cuba com a camillero, però va acabar allí com a artillero. L'artilleria, dit siga de pas, en aquella guerra pues, no va ser molt útil pues, perquè era un tipus de guerra de guerrilles, no era una guerra oberta de trinxeres, no? Un altre ballero va ser Vicente Navarro Cruz, que va estar en Filipines 7 mesos. D'aixòs 7 mesos va estar 5 malalt, per lo que va acabar sent repatriat al ser considerat com a inútil per al servici. Segurament va contraure també les febres, el paludisme. Un altre ballero va ser José Doñate Vallés, que va ser cosí del vuelo de Pepe, Pepe, el nostre amic, el del racó de Pepe,
0: Pepe l'artillero,
1: que i en la vellea estava sort, va acabar sort. Va estar en Filipines, José Doñate Vallés va estar en Filipines. Un altre baller, Joaquín Segarra Salvador, va estar 4 anys en Cuba i va ser nada menos que cornetín del general Weyler, el cornetín d'òrdenes. Un altre baller va ser José Villaescusa Torres, ballero d'adopció de tota la vida perquè va néixer en la província d'Albacete. Va servir 4 anys en Cuba i va ser testic també pues, de lo que estem parlant, de grans privacions, de fam i de set, no? Com va empatir aquella gent. Un altre va ser Pascual Marco, que el dia de l'homenatge en 1954 ja estava molt mal i no va poder anar. Blas Zorrilla Moliner, un altre baller que va estar en Cuba i va arribar fins a la graduació de sergent. Va ser sargento i va ser concejal durant els ajuntaments de l'època de Primo de Rivera. Va ser també president del Casino Artístico que estava ací a la plaça de l'Àngel. Vicente Valls Ganau, un altre baller que va estar en Cuba en el batalló de cazadores de Barcelona. Manuel Martínez Beltrán, José Igualtur... Tenim un altre que és Manuel Gallego Álvarez, que moria en la vall en setembre de 1975 i al que li faltaven 2 mesos per a complir els 100 anys. Va ser l'últim, el darrer supervivent de la Guerra de Cuba en la província. Segurament, encara que ell era natural de Màlaga, de Periana de Màlaga, estava fincat en la vall i d'ací són els seus nets, Manuel Gallego Álvarez. Este sí que és un autèntic último de Cuba, en este cas. Vam parlar, aixina molt de passar, el mes passat, del gran trauma nacional que va suposar la derrota de Cuba i Filipines per a Espanya i la pèrdua de les últimes colònies. L'impacte de la derrota, com diem, pues va ser molt gran, no? Tots els fills de la vall tornaven des d'ultramar, tornaven al seu poble, en totes les seues ferides, les enfermetats, en tota la fam damunt. De manera que la crònica d'aquella època, en agost d'aquell any de 1898, la crònica de l'Heraldo de Castellón, conta que se suprimien les festes de l'Àngel, així en la vall, pues, un poc per aquest estat mental, no? Aquest estat mental col·lectiu de la derrota. No? L'Heraldo de Castellón dia aixina: hoy debían haber empezado en Valleusó las fiestas que dedican anualmente los vecinos de la parroquia del Ángel a su santo tutelar y que han sido suprimidas en atención a las presentes circunstancias. Imiten los demás pueblos la conducta del de Valleusó, pues nada hay tan impropio en los presentes momentos como la celebración de fiestas. La cuestión es que en Nules, en el poble veí, per contra, van arribar les festes d'octubre i se van fer bous. Allí no van respetar ixe luto, no? ixe sí. Estat nacional. La premsa criticava també esta actitud dient aixina: en las actuales circunstancias debían haber figurado en el programa un festejo que reclamaban todos los sentimientos caritativos y humanitarios. Este es destinar un día para entregar auxilios a los soldados enfermos regresados de las campañas, que sean hijos de aquella población. Y a este efecto pudo destinarse el dinero que se destina a los toros, y el ayuntamiento hubiera recibido los plácemes de todos los elementos sanos de la población.
0: Pues hasta así, ¿no? La segunda parte, Juan, de lo que han seguido los últimos valles de Cuba y Filipinas, ¿no?
1: Sí, Vicente, esta es un triste episodio que queda muy lluny, ¿val? Pero que está bien que recordemos, está bien que recordemos a este grapaé de Vallers que van a estar allá tan lluny, pues pasanles de Caín, ¿no? Como se diu. Yo volguera, si me permitiu, hacer una chocoteta reflexión, es una opinión meua, ¿val? Pues como historiador, desde el meu punto de vista, això de historiador. A mí me agrada molt viajar per França, fer turisme per allí. Sabeu, els francesos són molt respetuosos en la seva història, saben explotar-la molt bé de cara al turisme, i tot això ho dic perquè qualsevol poblet que aneu, per humilde, per xicotet que siga, allí tenen un monument en un soldat francès, en un poilu, que se diu un soldat d'infanteria, peludo, perquè portant aquests bigots i tal, és poilu, en els que n'hi hagi una llegenda fica ses enfants morts per la France, no? Els fills de França, no? Morts. I estan tots els noms de tots els caiguts en totes les guerres que França ha tingut, en les colònies, etcètera, en les guerres mundials. No deixa de ser un, això, pues lo que comentem, no? Un xocotet record, un xocotet homenatge als seus fills. Jo sé, pues, que Espanya, que el nostre país, desgraciadament, no ha fet les paus en ell mateix. Estic parlant, pues, dels caiguts, no? Dels nostres caiguts en tots els conflictes, en les nostres guerres. Tot això, pues, per desídia de diversos governs, tant de dreta com esquerra, que tindrien que, pues, que haver recuperat des de fa molt de temps tots aquests cadàvers que n'hi ha en les cunetes encara, i les tindria que haver...

0: Desandino es pasen de les 2 de la vesprada, dijous 15 d'octubre del 2026. Una jornada que continua estant solellada i que ofereix una temperatura molt agradable, 26 graus. En algun moment 27 n'hem tingut també, prou allunyat de la tardor i més prop de la primavera. I en aquestes condicions, pues, continuen les festes en la vall, les festes patronals de la Sagrada Família i Santíssim Crist, i també les festes del Cristo del Calvari del barri Carbonaire. En les festes patronals, la jornada d'avui dijous a la vesprada, 6:30, exposició recordant Arcadi García i Sanz al Museu Arqueològic de la Vall, fàbrica de la Llum. Sopar de caldereta a les 9 de la nit i el concert del CIAC a la plaça Sagrada Família. Parlava d'això i del que queda encara, Maria Serra.
1: Per la vesprada de l'exposició i seguidament pues, farem el sopar de caldereta en la plaça de la Sagrada Família. I hem aprofitat en guany també un altre canvi de ficar el concert del CIAC darrere del sopar, perquè pues, al final creiem que aixina juntem el que són dos actes culturals més diferents, que un és més per la part gastronòmica i l'altre més musical. I bueno, a veure si la gent també respon, i després del sopar pues, també vol quedar-se i ens acompanya. I després pues, bueno, seguim en el divendres en el Correbars, que finalitzarà en el carrer Fàtima darrere de la seu social. Amb una actuació musical que patrocinen els Amics de la Regina. Bueno, i el Correbars ho patrocina la Penya per Sempre, que ja fa uns anys que patrocina aquest acte especialment. I bueno, després ja ens encarem de nou cap al cap de setmana.
0: I avui, dijous, 15 d'octubre, en les festes tradicionals del Santíssim Cristo del Calvari del barri Carbonaire, comencen les exhibicions taurines a les 6 de la vesprada i també per la nit, bou envolat a partir de les 10:30. Avui ens ha visitat la Regina Ainhoa Caro i també el secretari de la Comissió de Festes, Carlos Madrigal, i ens parlava d'alguna de les novetats que també hi hauran, com el dissabte, on després de la transhumància estarà la primera carrera de cintes.
2: Es de caballos, donde se coloca una cinta en el centro, en el medio de la calle. Ajá. Y tienen que pasar los caballos con sus caballistas a recoger las cintas. Es un acto nuevo. Uh-huh. Con colaboración de varias entidades y varios colaboradores. ¿Sí? El cual están en el mundo del caballo, y queremos probar a ver qué tal, si después de esa primera transhumancia la gente se queda y disfrute de un día diferente, ¿no? Un día en familia y un día en el barrio.
0: Y también del apartat festiu, pero de la seva connexió amb lo que és la sostenibilitat, ens ha parlat avui el regidor d'Estària en l'Ajuntament de la Vall, Marc Seguer. La festa i la sostenibilitat.
3: No, hem vist, per exemple, en l'espai gastronòmic d'aquestes festes, com les copes eren reutilitzables, les copes de vi en este cas, no? I les podies llogar d'alguna manera i després tornar-les, no? I ahí llevem molts envasos del nostre final sistema de gestió de residus, o per exemple els contenidors de selectiva que ara posem a les festes pues, quan hi ha grans esdeveniments, com per exemple pues, els dinars o sopars en este tipus d'actes. I anem avançant, sí que és de veres que al final, que com tots els grans canvis en la societat, són canvis que van lents, no? I que costen, però al final jo crec que en el suport de l'Ajuntament, de les regidories implicades i la bona voluntat de les festes, jo crec que any rere any anem millorant una miqueta, no? I com dic sempre, amb coses a millorar, però sí que se veu que algunes coses les tenim algo més clares. Entonces, en aquest sentit, content i pagant, no?, de que aquest tipus d'assessoraments i tipus de mesures que s'han anat implantant vagin guanyant, i que la gent tinga més en el cap també que se pot fer festa, òbviament, i no deixant de fer festa, però no a qualsevol preu, i que la sostenibilitat està també dins d'aquests factors que hi ha que tindre en compte, no?, a l'hora de fer activitats festives i grans esdeveniments.
0: 27 graus de temperatura en estos moments, en estes condicions és molt difícil que madure la taronja. Per tant, també hi ha un retras en el tema de la campanya citrícola. D'estes qüestions també parlàvem amb el regidor d'Agricultura, Marseguer.
3: Però bé, esperem que a partir d'aquest cap de setmana, i no només per la taronja, sinó per a la nostra salut, baixen les temperatures de veres i pugui començar ja aquesta campanya, que veurem com se preveu en el terme de la vall, perquè vull recordar que si vam tindre en la primera passada aquesta pedregada que va fer malbé molts camps de cultiu, sobretot en la zona nord del terme municipal, el que té que veure en la ratlla de Nules, i clar, aquests arbres no s'hauran recuperat d'aquesta pedregada que van tindre, i òbviament en aquestes zones la producció decaurà molt fortament. I n'hi haurà que anar veient com evoluciona, i per la part que ens toca, com sempre comunicat a qualsevol particular, associació agrària, a les cooperatives de treball, no? O en aquest cas Vallfru també, estem a la seva disposició per a arreglar qualsevol camí que tinga prioritat, que tingui que anar a acollir en aquesta zona per a arreglar-lo, i està tota la maquinària a punt per a fer-ho possible. I el nostre camp d'agricultura també, com sempre, també disponible en aquesta època de l'any per anar fent aquests arreglos de camins rurals que tanta falta fa en aquesta època. I per acabar de coordinar-ho tot, també he dit que estem engestint ja la convocatòria per al Consell Agrari, que teníem pendent, i al final, entre unes coses i altres, festes i festetes i alertes, hem tingut que anar posposant-lo, però espero que a final d'octubre ja fer la primera convocatòria d'este Consell Agrari i poder dir que sigui aquest ordre de consulta, d'informació i de coordinació a l'hora de com, per exemple, aquests treballs en camins agraris que són necessaris, no?
0: I en el dia d'avui s'ha presentat aquesta sarsuela que des de l'Ajuntament de la Vall se farà possible juntament amb l'Ateneu Musical Escola Cantorum, la sarsuela Les persones majors amb la representació guany de la Corte del Faraón, regidor de Serveis Socials Jorge Márquez.
4: Con les entrades, a totes aquelles persones que estigueu interessades en anar, se poden aconseguir o bé allí en taquilla i ese mateix dia les poques que queden, o bé per la pàgina web de l'auditori de la Vall d'Uixó, estan d'una manera gratuïta i universal per a totes i tots. Mireu aquesta sarsuela, aquest acte és dels més esperats per la gent gran durant l'any, perquè jo crec que recull una cosa molt, molt important per al nostre poble, i és la identitat. I per què dic la identitat? Perquè parlem de patrimoni, parlem d'allò tangible com pugui ser el cuidado de la nostra gent gran, perquè li oferim ofertes culturals per a que puguen eixir de casa, s'arreglen i disfruten d'amigues i amics un dia diferent. Parlem de la sarsuela, també és patrimoni cultural, i parlem d'un efecte comunitari que moltes voltes parlem, que són les nostres bandes de música.
0: Sergio Alfonso, el president de l'entitat.
5: L'Escola Cantorum té una gran satisfacció de poder presentar aquesta producció i compartir a tot el públic un espectacle en el que al llarg de tot l'any li hem ficat tanta il·lusió, tanta dedicació i tant de treball. La Corte del Faraón, amb música de Vicent Lleó i llibre de Guillermo Perrin i Vicente Palacios, és una de les obres que formen part de la història del nostre teatre musical. Una sarsuela singular que combina la tradició del gènere chico amb una part còmica molt particular, situacions desbaratades i un caràcter desenfadat que la converteix en una proposta tremendament divertida.

0: En Caixa Labay estamos comprometidos con la educación y seguros de que este curso será genial. Cree en ti y todo será posible. Juntos formamos un gran equipo. Caixa Labay, siempre al teu costat.
1: L'Ajuntament de la Vall d'Uixó us convida a viure les festes patronals de la Sagrada Família i del Santíssim Crist. Uns dies per a celebrar les nostres tradicions i compartir la festa amb tota la ciutadania. Bones festes a totes i tots.
2: Hora 14, la Plana Baixa. Vicent Arnau.
3: I d'agricultura, a més de les jornades que fa la Unió Llauradora un any més en Betxí, avui se reivindica el paper de les dones rurals i se reclama igualtat real en el camp valencià, amb motiu del Dia Internacional de les Dones Rurals que se celebra cada 15 d'octubre. I per això, en el dia d'avui, escoltem el que conta Isabel Navarro.
4: Y coincidiendo también con el Año Internacional de la Agricultura, la Unión considera que este reconocimiento debe traducirse en actuaciones concretas que mejoren las condiciones de vida y trabajo de las mujeres agricultoras y ganaderas, y que no sea solamente una declaración institucional.
3: En la Llosa, Carreteres de l'Estat, en contacte amb l'Ajuntament, per necessitat de les obres que estan fent el polígon industrial d'Almenara, col·labora la Llosa i a la vegada se resol el tema del barranc del Talavera i de l'accés, del nou accés al cementari de la Llosa, alcalde Ximo Llopis.
5: Feia falta, ja ho he dit més d'una vegada, la col·laboració de l'Ajuntament de la Llosa per a que realment, però, bueno, pues, ese polígono pogués anar lo ràpid que volien des de l'Ajuntament ara i de l'empresa, degut a que, bueno, pues, l'accés que n'hi ha per entrar en la Nacional 340 al polígono d'Almenara, pues, també afecta al terme de la Llosa, no? Ens afecta tant així com ens afecta tant també per dalt, per l'autovia, no? Per dalt, que és tenir la gasolinera i l'autovia, que allí també se farà una rotonda més gran, s'ampliarà i se millorarà. I aquests accessos, pues, són els que demanava, en aquest cas, Carreteres de l'Estat, que se tenien que fer en base a lo que és el polígono industrial.
3: Per això és el que compten, així estarà aquest nou accés de l'antiga Nacional 340. Avui dijous 15 d'octubre, les farmàcies de Guàrdia i Nules Juan Manuel Arambul, major 60, i en la Vall Beltrán Navàs, Poeta Llorente 79. Recordem, jornada taurina avui, en les festes del Santíssimo Cristo del Calvario del barri Carbonaire.